0: fàcil que és almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca, que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
2: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
0: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en el dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
3: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
4: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
5: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
6: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? En prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no?, que no... Sí. Que ningú pense de dir, bueno... Perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la, la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no?, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: VCF Radio. El millor son en els gols del València.

0: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Robi.
0: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
1: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces, la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres, des dels serveis metges, pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
0: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
1: Anem-hi.
0: Primera pregunta.
2: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
1: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona tant en forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
0: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
1: A veure, sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les epes més patògenes d'aquesta temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
0: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
3: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
1: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que

0: está a favor, que está en contra, que si son químicas, que si son... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
2: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
3: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, d'allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
4: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
4: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclús la gent que té que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues te ha sigut la secció de avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant esta secció, no?
0: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons me ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
5: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
6: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
7: VCF Radio. L'informatiu del València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: André per dins, buscant a Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, André Almeida, dins l'àrea, André Almeida. El una altra volta per a Lucas Beltrán, la frontal de l'àrea. Gol, gol, gol! Golas, golas, golas, golas, golas, golas! El vikingo, del vikingo, del vikingo! Lucas Beltrán, gol! Golas, golas! Del vikingo, Lucas! I el balón a dins, no ha pogut arribar Oblak. El golàs del València, el golàs de Lucas Beltrán per empatar el partit, per a fer justícia en el Metropolitano.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. València, el cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia femenino en VCF Media Radio.
1: Ahí con pase que le coloca Pepe Lu, pero Rafa Mir, vuelve Rafa Mir. Rafa Mir desde el área, Rafa Mir, gol. Y qué gol. Bien. Qué bien. Gol de Rafa. De Rafa Mir, gol que se estrena en el Valencia. En el seu retorn, encara no havia marcat en la pretemporada Rafa Mir, i acaba de marcar només començar el partit, als 3 minuts de joc. Ahí estava Rafa Mir marcant, ho celebra el Murcia en el seu retorn. Quin passe li ha col·locat Pepe Lu a Rafa Mir, sensacional el passe de Pepe Lu. com arrivata i Rafa Mir, ha desbordat la defensa i davant el porter alemany ha definit molt bé Rafa Mir, marcant el seu primer gol en el València. Va ser Pepe Lu, va treure en curtet, buscant allà Thierry, Thierry que la va penjar dins l'àrea, el baló passat, ahí entrava, i gol de Oduro! I gol!
3: Que golazo!
1: Oduro! Segon gol del València per a tornar a avançar-se al marcador. Hugo Duro, el golejador de la passada temporada, que torna a marcar en Mestalla. Javi Guerra, la juga llarga, buscant allà Alberto Marí. A veure, se valor per Alberto Marí, pot ser bona.
3: Sí, senyor.
1: Ahí está el gol d'Alberto Marí.
3: Bien, Albertito,
1: el gol
3: bien.
1: Alberto Marí, Alberto Marí per a desfer l'empat i col·locar el 3-2 al marcador. Que atent, que listo ha estat ahí Alberto Marí en la errada del central de l'Eintracht de Frankfurt. Estava ahí atent Alberto Marí, ha aprofitat l'ocasió, ha marcat Alberto Marí per a donar-li la victòria al València. La errada ahí del Salemans. Y ahí estaba Alberto Marí.
4: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip. Amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Ahí sí.
1: Javi Guerra, área, Javi Guerra. ¡Gol! ¡Y gol! ¡Javi Guerra!
0: Te informem cada día amb rigor.
5: Buen contacto, buen dit siempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Has compartido ahora un sketch con un gran personaje histórico de la televisión, Jesús Quesada, de Cámara Café. ¿Conocías la serie?
1: Bueno, sí, cuando llegué en España la había visto un poco y la verdad que estoy contento de anunciar mi bienvenida, mi llegada aquí. Sí. En Valencia, y muy contento de haberte conocido en persona.
0: Muy bien, pues venga. Encantado. Un placer, enhorabuena y gracias. Que haya mucha suerte en esta nueva andadura. Bueno,
1: seguro que sí, gracias.
0: Amun Valencia.
1: Amun Valencia.
2: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Valencianistes, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
3: ¡Ay, perdón!
2: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004, la Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71, el Valencia, y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica,
4: la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
2: Un sentimiento eterno.
5: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
2: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
3: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
2: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
3: También es el mío.
1: Mestalla es etern. Campaña renovación abonaments del Valencia Club de Fútbol, temporada 26-27.
7: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I ja en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatovic. De treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando. Després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corner. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41. Després d'una errada defensiva a la sortida d'un córner del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen. Pantina enrere Vaquero. Ha pujat sol com un mussol Fernando. I Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal. I Fernando ha entrat, vaja, com si estigués a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatovic per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon al minut 40. 3 de la primera part.
4: VCF Ràdio, Amunt València.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
4: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
6: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de València en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: de ningú i el baló és de nou per a l'Atleti de Bilbao. Mira que juga ja Gerai sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El baló que l'ha tocat en Iñaki Williams i es banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
1: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
0: no,
1: quantes
0: no.
1: parades recordes de Mitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt serio sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe baló arrere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ixe baló. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut pues, ixe penal, però crec que el València està fet un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar,
2: la verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45, anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López, el rechaça ahí, afavoreix el València i la vol recuperar Xomerti Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert, que busca el passe arrere.
2: Ay, Diego,
0: per al
2: seu porter,
0: per a Stole Dimitrievski.
2: Que balones fallamos, de verdad. Busca el compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
1: I sabent com està l'equip, bueno, tinc ganes de veure com els de la banqueta s'activen, i aporten a la xespa, encara es pronto, obviamente, però jo crec que avui tinc una pedrada
2: jugar,
1: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
2: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va a salir seguro.
1: Com a mínim a citar.
0: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xora arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé, Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro i Diego López tocant ahí Guido. Guido, el baló de Pepelu. Pepelu, anem a veure que entra per banda. José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà. Entra Gallà, Gallà que s'entra. Molt forçat Gallà, molt forçat Gallà. Arriba Diego López, arriba Diego López. Que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt. La trau Gorosabel, la pilota. Ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 46 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant, n'hi ha que seguir.
1: Hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'ho està funcionant. Igual t'haguera estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio y siendo el de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentimiento. Conectat a VCF Media Radio. Conectat al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, una bona primera part del València. Un València serio, competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa. Però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, pues promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula pues les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club que promitja un 0.38 i el València 0.97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat pues de penal Hugo Duro, està bé anticipat al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0. El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray, el que ha chocado ahí el central del Athletic Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
2: Tarjeta,
0: y la falta,
2: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí. De Geray, el central del Atleti Bilbao sobre Hugo Duro.
1: Se tocaba la gola, se tocaba la gola, igual algún golpe en la...
0: No, pues, Ateme, no, no va a pitar falta, no va a pitar falta.
2: Joder,
1: pues es muy clara, es
0: pues
1: clarísima.
0: No va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Atleti Bilbao. A mí también me va a pegar. Sí. Y lo que está en Dienli Pepelu.
2: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
2: Se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
2: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. És mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra. I Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota. Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao. Se l'emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada. El valor per a Sancet. Per darrere. Venia Pepelu. Li ha llevat la pilota. Molt bé. Pepelu.
2: Se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De momento no. De momento no. Pero he dicho que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu y Guido.
1: El Valencia, bueno, pues Robi, que ahora matéis. Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga per aquí en termòmetres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la gestió, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta al d'Aldaya. César Targa darrere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està precís avui Guido,
0: el que jugue ja.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
2: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: A mí no es barata, ¿eh?
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
2: O sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la de Tibiló, després esa tarjeta que li ha costat a Xomert, baló penxat dins l'àrea el València, el baló, l'havia tocat Renzo Sarabia, i és córner, pues va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. Ese baló que penxat a l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia, i la pilota que va a ser córner per a l'Atleti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill, de nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego, Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López, continua Rego, retalla Rego, Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao, des de la part esquerra, de la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha gent de xustos defensius, el xoc aeri és perillós, ojo, ixe baló. La pilota que la vol traure el València. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Se l'invalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe en aquest rechaç ahir d'Iñaki Williams. Se n'ha anat molt desviat fora de la porteria del València.
1: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha d'aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, cambiar pues el sistema y o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Ugo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? És Ugrinić el que veig calfant la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro, Islaria, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Eti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepe Lu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també en l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepe Lu, aixudant estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepe Lu, que s'ha fet mal.
2: Es que donde
1: una cosa que m'agrada de Navarro, ¿eh?
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: I a banda, sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
2: No, a part és que tampoc se complica la vida. El su trabajo...
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No cal més, tampoc.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se jugadors al Cafament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar... de cap, y el balón de nou per al València, Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el balón, y ese balón en las frontal, estaba ahí al tall, Vega ya, le había quedado a Guruceta, esos perdues ahí son perilloses, esos perdues con el señor de Gutaras perilloses, continúa el peril, la portería del València, el balón penchat, ahora cap a esa banda esquerra que entra, Robert Navarro, torna a penchar la pilota, Tarra que la trau de cap, ese balón allunyat, allá va Hugo Duro que no arriba la pilota, ara és Pepe Lu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Atlètic Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepe Lu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fent ja l'activació i s'escalfament en la banda per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, se'n va per banda Diego, a veure, necessita ajuda Diego, necessita ajuda, busca i se passa arrere bé, per a Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia, ara s'emporta la pilota a César Targa, César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepe Lu, desdoblava i se n'anava ahí per banda, José Luis Gallà, ara busca el passe, Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere Guido Rodríguez, l'argentí en Renzo Sarabia tocant-la i Guido Superan líneas. El balón para Javi Guerra. Abore Javi Guerra. Busca el pase para Luis Rioja. Abore Luis Rioja. Y la lleva Gorosabel. Oh. Y la lleva Gorosabel de cap. Juan se preparaba para el remal Luis Rioja. La centrada era buena. La que le había colocado ahí para Luis Rioja. Pero Gorosabel atenta enviat el balón a servicio de banda.
2: Qué pena.
1: Era muy buena, ¿eh? Era muy buena la... La ocasió per al València, que igual el que buscava i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Barrenzo Sarabia, Berrenzo. Berrenzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt Berrenzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
1: De categoría otra vegada y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa, Renzo Sarabia, lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el station B, lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no ha tenido casi participación y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
0: Bueno, pues ahí traiente en Curtia, Dimitrievski, espera que traga la pilota a el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta, Llarga buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí hubo duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota Rere, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega, Pepelu. Un buen trabajo, sí, señor. Yo, ese pivo defensivo que voy a colocarte el Mister Guido y Pepelu.
2: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter Unai Simón.
1: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni mol menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
2: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a percebut de sanción. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persevuch.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo, Leti Bilbao, la pilota para Iñaki Williams. Ojo, Iñaki Williams. Dimitrievski. Aparegu Dimitrievski. Aparegu el porter del Valencia. Pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa. Sabía que da sol Iñaki Williams. Se disposaba a rematar y a tapar el vestole Dimitrievski. La oportunidad más clara para Leti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta. El Salvador en protagonista del Valencia. Pero a tapar ese lanzamiento de Iñaki Williams.
2: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón. La pelota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente, la Trecho Mert. Finalmente la Trecho Mert. Juan Dimitrievski ahora se está en terreno en problemas. Dimitrievski. Anebor y esa pelota continúa en perilla. De Athletic Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra. Sabía fer mal en esa última jugada el porter del Valencia, que ha estado decisivo. Salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, ¿eh? Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Ni s'ajuda Iñaki Williams. Y a Sigurd Express en el córner. Cuando se hace mal el porter de Valencia, que están teniendo ahí sobre el terreno de choc del Estadio Samamés. El choc parat. Atenenta Dimitrievski.
1: Pues el Valencia, que este es... pauses un poquet de hidratación, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si... clar, perquè això és important. Òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de Tibiló, perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
2: Haciendo cuentas.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Geray, En la jugada que sale a despejar...
0: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
2: Le desestabilitza Geray.
1: Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està per baix sí, fort Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
1: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge de camp del València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minuto ya 63 que estén 18 de la segunda parte. Ya va Dimitrievski a ficar la pelota en movimiento. Balón amunt, buscando a Diego López. Abre Diego López a la pelota. Diego López la volía jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el balón, el rechaz que el vol trobe a Leti de Bilbao. Esa pelota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta a Leti de Bilbao. Ojo, y se va lo de Jan Sanzet. Yarga para Iñaki Williams. Pero ahí estaba B. El portero de Valencia. Pero Fersan la pilota. Porque no arriba. Iñaki Williams en la Leti de Bilbao. Que está preparando un cambio ya, ¿eh? Un otro cambio. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer. El dorsal número 7. Para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
1: Posiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde Darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en Curté buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Cuando está el cambio, ahí entra Les Berenguer y se va Ollán Sanzet.
2: Bueno,
0: Berenguer, pero Ollán Sanzet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se'n va sol, escapa amunt, pero está molt a sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota y ahora n'hi ha que tornar. Porque contra colpeixen ells, recuperen el balón la de Tibilao desde la part dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí Iñaki Williams. Ya traen la pilota a Gallá. Pero al Suís. Xomert también el balón. Continúa Xomert en la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fet falta. Y han fet falta al Suís. Y el balón que va a ser para el Valencia. Se preparen el cambis, ¿eh? Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinich. I va Sadik.
1: I Rubi,
0: Urinich i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val.
0: Està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinich i Sadik Umar.
2: Pepe Lu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera par, continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partido importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, pero José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero anda a izquierda, busca la central. Luis Rioja, el balón que trau. Atreta ahí el Atleti de Bilbao, enviante ese balón fuera. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que hace el Atleti de Bilbao, Vivian Ara y Geray con más centrales.
2: Sí, por Vivian, ¿no? Vicent?
0: Sí, por la por, sí.
1: O sea, correcto. Un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van a esa Eurocopa y es posible que se quede fuera de ese Mundial, al menos en les quinieles. Així que ya que aprofitar, quan un central está un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i de ànims, pues ya que aprofitar ahí en, per a fer mella i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ahora el Atleti Bilbao que juga la pilota para Robert Navarro desde la banda dreta, atacante ahí la portería de Valencia buscante el pase. Ahí para Alex Berenguer. Ahora es ese balón de nou para Jaureguizar. Jaureguizar y Yuri entran per esa banda esquerra. Ahora ya replegate a chunta línea es el Valencia. Y ahora el Atleti Bilbao ahí le costa més. Rego de nou buscante a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido. Altai Guido, davant Alex Berenguer y el córner que va a ser para Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para Atleti de Bilbao. Jugada balón para Denoper y ya tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundencia defensiva, ahora ese balón, Hugo Duro, que la 3 de cap, ayuñan la pilota, el balón que él recupera Vivian, Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trao Guido, una otra vuelta al balón, ha tret Guido el balón, pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani, va Ramazzani, Urinic y Sadik, va un triple cambio el que va a hacer el míster, Carlos Corberán, ahí está preparado, Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu i entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
1: Pues ara el València que canviarà, canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va el servicio de banda favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el balón llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja Dislaria, a veure Luis, continua Luis, Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Ruiz Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Egud Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematan de capa! ¡Qué bona! ¡Con Lila colocada ahí en esa banda izquierda! ¡Luis Rioja y Sadik ha ficado el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Cómo se le nata! ¡Cómo lo ha colocado ahí de capa! ¡Ahí de capa marcada! ¡Sadik Umar!
2: ¿Cómo se anticipa, eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? ¿Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
1: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, ¿eh? Casi perfecta.
0: Claro, es que al final, sí, señor.
1: En la entrada de Grinic, Ramazzani y Sadik, el partido andaba a cambiar. De feta al Valencia le convenía más en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque esta vez muy junt del área del Athletic Club. Y es tres puntos que ahora matéis Sondor, ahora matéis 42 puntos del Valencia.
2: Qué importante, de verdad.
1: Y es muy importante.
2: Oh, y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik para avanzar a Valencia, marcador para ficarse per davant. Y ahora también hay que saber jugar el partido. Ahora también tienen que saber jugar el partido. Ricardo Arias, después de este 0-1, ¿eh?
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que sería una victoria importantísima. Y Xosan Elache, 42 puntos, que nos donarían mucha tranquilidad, pero encara queda mucho. Ni hay que continuar lluitando y disputando este partido fins al final. Ahora está en fuera de choc Sadik, ni se pase que le había colocado Javi Guerra. Pero evidentemente este gol es de que donar moral, confianza, porque el equipo estaba bien. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
2: I la primera,
0: en tot el que esté diente.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, on té que ficar-lo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable, Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora, ahora
0: 75, 30 de la segona part.
2: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones
0: Venga,
2: muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo, el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de ver ni la treta Unai Gómez! ¡El remado Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
1: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
2: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
1: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre-calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Jaureguizar una altra volta, penja dins l'àrea, n'hi ha que treure aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet el control del partit,
0: pararlo, perquè
1: sí, però ves que apareix sempre un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres el que diem, tenim que saber jugar aquest partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti Bilbao ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara ixe baló per a que jugue a Jaureguizar. Buscant el passe dins l'àrea per Iñaki Williams. Xomerta, córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahir ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mal, i ha tret salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure, se va a l'Odis l'àrea, se pilota, tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i la allunyata i Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, ara, com deia Ricardo, baló fora Sant Mamés, perquè això és com
0: ojo,
1: tot, és no, més
0: ojo,
1: difícil
0: ara,
1: quasi...
0: Se'n va fora, se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, ells ara mos van apretar, mos van exigir, ni ha que pararlo, ni ha que tirar d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara ni ha que tindre ofici, saber jugar el partit, pararlo quan toque, en fin, tot això que Ricardo Arias sabe bien.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa que vamos a dir, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts i tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en ixos anhelats, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit, consiga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El baló ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El baló de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a Gorosabel. Gorosabel i Vivian Herrera. De nou per a Gerai. Gerai per a que traga la pilota.
2: Escolta
0: a l'esquerra. Estava Yuri. A veure Yuri. Yuri que la vol col·locar.
2: Fíjate.
0: El passe per a Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molt bé. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el baló en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el baló que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80... 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre, i el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadik Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atleti Bilbao. Guido disputant aquesta pilota, la llunya Guido, el baló llarg que recupera Gerai per a l'Atleti de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Àlex Berenguer, amb la pilota la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca rere la pilota a la frontal de l'àrea, i se vola una altra volta en el rechaz, és per a Deitch, per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadik Umar, a veure recuperar la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pelota que va a ser nuestra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto Gorosabel como Geray como a Vivian, les, Yuri, es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreno de choque. El central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao. Es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira. Javi Guerra. Y va a entrar Unai Núñez.
1: Pues y así entra...
0: Unai Núñez. Aplaudiments. Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar. Pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán colocant tres centrals. La entrada de Unai Núñez en Xomerte y en César Tàrrega.
1: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Athletic Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stoli Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Boris Evaló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media hora ahí.
0: S'ha fet mal Xomerte, està Xomerte en terra. Està Xomerte en terra, és... No sé si és Xomerte, sí. És Xomerte el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues...
2: Nosotros tenemos...
0: Se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas.
0: Estem en el minut 83. Minut 83.
2: No.
0: L'Atleti de Bilbao ahí. Ara els seus jugadors.
1: Sí.
0: Dimitrievski
1: no,
0: a terra.
1: Dimitrievski
0: a terra.
2: Se choca con Unai.
1: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrievski a terra. Està en problemes el porter del València. Así están protestant. Perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això la bronca de Samamés, però Stoli Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a vore... Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, attacca Antara, la porteria, il Valencia, la detti Bilbao, vuole impeggiare la pilota di Islaria, vuole il balone a Munt, Schomer che la vuole traure, també l'accompagna lui Rioja, ojo il rechaz che la replega Orozabel, el balón de Islaria, esa pilota ni a que ayuñarla de ahí, el balón que le queda a Jaureguizar busca el pase, el balón, la treta y el Valencia, defensa ante Núcleo Siguiense, el lanzamiento fuera. La jugada estaba invalidada, pero fuera de choc. La jugada está invalidada, pero fuera de choc. Pero Valencia y Patín Trabian, defensante en tot en esta jugada del Atleti de Bilbao, que trataba de arribar a la portería el Valencia. Y en es minuts finals, en es minuts decisius, el Valencia sí en San Mamés, defensante en tot el que faça falta para que no se pueda escapar. Esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta, Sadik. Ara n'hi ha falta, Sadik, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai, Gerai i Sadik, Sadik entropesa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretar-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada, penja la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, i la pilota continua en poder a l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai, Núñez i César Tàrrega. Y el balón para Stole, Dimitrievski, vinga, ahora tienen que pasar el minuto. Que no se llueve re, Ricardo, lo que se suele decir. Que no se llueve re, Sara. El ofici més que mai de l'equip que estar present. Ojo que renís la pilota a Sadik. Ha tratado de sorprender a Sadik desde lluny. Ahí a Unai Simón. Pero ahí le hubiera podido pasar Sadik a Ramazzani, que se ha precipitado un tanto el davanter del Valencia. Antara. Ataque Nech, ahora que vol recuperar la pilota Guido pues Rodríguez, ahora que se la emporta Guido. Guido el balón para Sadik Kumar, ahora Sadik que se emporta la pilota, Sadik cambia el balón, Sadik que busca el pase, ahí para Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscaba la pasada, el balón, Noish, continúa Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba y se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha fechit, que es muy importante lo que le quede a este partido, porque es lo que le queda al Valencia. Per a defensar el gol de Sadik, que està donant la victòria. El balón de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizar. Ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta. Per a Leti Bilbao, per a Gerai. Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
2: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams, ahí en 40, Gallà, vore Gallà. Ve Gallà el tall. Ve Gallà el tall per a enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps ha fechit, penxarà la pilota l'Atleti Bilbao, el balón munt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps ha fechit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ja fechit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la. Finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic. Se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors. Vinga, tensió competitiva fins al final. No n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden. Vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per a l'Atleti de Bilbao. El baló que trau ja l'equip basc. La pilota en moviment. La volen jugar ells. El baló. Pero Leti Bilbao, penche la pilota Jaureguizar, ojo el remate, Dimitrievski, el remate de Guruceta de Cap, Ha parat ben col·locat, estava ahí Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota. Quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut. Prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc. Pilota llarga, buscant a Sadik. A veure Sadik en la disputa en Geray. Sadik i Geray. Sadik, Luis.

0: Valencia buscando el pase a Rere, Guido, atrete el córner a Rere, la pilota per a César Targa y Xomert. Xomert una otra vuelta, buscando el pase per a Guido Rodríguez. Guido ahora pincha la pilota, pero el avantaje va a ser per a Geray. Y ahora que aparece Urinic, pero no ha podido arribar Ramazzani. Es la Leti Bilbao, Jaro Eguizar, el que trae la pilota, Montent Eichara. Y Sir Rapic, en ese balón de Mikel Vesga. A la derecha, pero Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar en el balón, talla Beguido, arriba Ramazzani, venga, Tequisi Rapi Ramazzani, venga, esta es nuestra, ahora Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va a notar pasada, pero ya paregut per darrere Mikel Vesga, per a ficar la pilota, pero Unai Simón, que la trao ya llarga, y se baló per a Yuri, Yuri, buscante el pase, ahí per a Iñaki Williams, y la centrada Rere.
1: Buscar los corners, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minutos. Queden 4 minutos. Ahora Urinic, que ayuña la pilota a la portería Leti de Bilbao. 4 minutos queden en cara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partido más emocionante que mai. Así en Samamés, el Valencia está guanyant amb el gol de Sadik. Pero en cara, ni habrá que patir molt, ni habrá que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe per a Geray. Geray que penja la pilota. Busca Gorosabel. Ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner. Ha tocat. Era Luis Rioja. Era Luis Rioja.
1: Ai.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues
0: el córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a trobar el córner, jugada a Baloparat, de nou perill en la portería del València, hay que defensar-ho, i se corre, i se va amunt, el remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la portería de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per a saltar de nou Samamés, per a tornar a guanyar, así en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no ha guanyat València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik, n'hi ha falta Sadik sobre Yuri, n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, está preparado el cambio Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertint l'àrbitre a la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantinguen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tret, pero va el cambio primer. Va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia. Se va Renzo Sarabia y va a entrar Jesús Vázquez. Es el último cambio que va a hacer el Valencia. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreno de choque. Se va a jugar a cama cambiada, ¿eh? Que ya continúa en la izquierda. Ahora Jesús va a pasar a la derecha. Y estén ya en los dos últimos minutos.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últimos minutos.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estén tocante en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Mikel Vesga. Mikel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que lluny la pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem bien els segons finals. De ser que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora, se'n va anar fora, se'n va anar fora. Vinga,
1: això
0: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. del Tencesta y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos, sí señor, per asaltar de nuevo.

0: Esto no es de 3 o 4 años, sino de 50 o 60. Entonces todavía no estaban ni las gradas hechas. Cuando éramos jóvenes de 16 o 17 años, había un grupito de amigos, pues, y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar, porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje, porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio Valencia.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
3: Bona vesprada, es parla Mestalla. La megua gespa, l'enxafat, llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior, llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot, història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
2: Un sentimiento eterno.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: de Dimitrescu.
1: No, però això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós, sense més. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ixe valor. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, un equip ben plantat sobre el terreny de joc, la llàstima ha sigut pues, ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha
2: que
1: continuar,
2: la verdad que
1: sí. N'hi ha que continuar per este camí. Se complís el minut 45, anem a veure, perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López, el rechaça ahí, afavoreix el València i la vol recuperar Xomert i Tàrrega. Els dos centrals que volen treure aquesta pilota. Ahí està Xomert amb el baló. Xomert, que busca el pase arrere.
2: Ay, Diego,
1: per al seu porter, per a Stole Dimitrievski.
2: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
0: I sabent com està l'equip, tinc ganes de veure com es de la banqueta s'activen, i aporten a la xespa, encara es pronto, evidentment, però jo crec que avui tinc una pedrada
2: jugar,
0: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
2: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
0: Com a mínim a citar.
1: Bueno, pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé Guido Rodríguez, vinga, que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro i Diego López tocant-la ahí Guido. Guido, el baló de Pepelu. Pepelu, anem a veure que entra per banda. José Luis Gallà lleva la pilota per a Gallà. Entra Gallà, Gallà que s'entra. Molt forçat Gallà, molt forçat Gallà. Arriba Diego López, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López. Ahí busca la centrada Diego López. El baló amunt, la trau Gorosabel. La pilota, ara ahí per a... l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 46 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
0: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguera estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador. Així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
0: Pues Robi, desde el estudio y el centro de Paterna, esas son las claves que te donem a tú.

0: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
2: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, una bona primera part del València, un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València, en l'Atleti Bilbao. Ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparat, Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
3: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips, si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
2: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal tuvo Duro, està bé antixapilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
4: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
2: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal. Tarqueta, i la falta, no? És clara. No ha tret. La falta és clara, sí. De Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
3: Se tocava, pues, la gola, se tocava la gola, igual algun colp en la...
2: No, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
3: Joder, yo pensaba que pues sí, es muy clara, es
2: pues no va a pitar falta.
4: Se desentiende,
2: pues, el balón para Leti, lo, a mí también va a pegar, sí. Y lo que está en Dienli Pepelu,
4: se desentiende.
2: Y Hugo Duro al árbitro, pues
4: se desentiende, pues, por completo, se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
2: Pues, no, ni
4: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
2: Bueno, pues primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés. 0-0 el marcador. Els mateixos en el València. Encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara, però anda a esquerra, i Diego per la dreta. Antara perdut la pilota, Guido Rodríguez la recupera, Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé Pepelu.
4: Se mueve el
2: balón que acaba en els peus de Dimitrievski.
4: Se mueve el banquillo, Robi.
2: De moment no. De moment no. Però he dit que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
3: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga per aquí amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
2: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la gestió, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta al d'Aldaya. César Targa darrere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit, i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament, Gallab per darrere, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
4: No està preciso hoy Guido,
2: el, que jugue ya.
4: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
2: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en llar, cambiando la pilota a territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
4: Vaya.
2: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
4: También es barata, ¿eh?
3: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
4: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
2: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert, baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner, pues va a ser córner per al Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentina de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per al Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou hi intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant ixa pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao. Des de la part esquerra de la portería
4: aquí,
2: del Valencia.
4: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
2: Les marques, que no n'hi ha que entes a xustos defensius, el xoc aeri és perillós, ajo ixe baló, la pilota que la vol traure el València, arriba Iñaki Williams, el llançament, se l'invalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaça i d'Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la portería del València.
3: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
4: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
3: Bueno, incluso bueno, cambiar pues... el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
2: de moment,
3: per Omar Sadik. Ya veremos.
2: Está calfante en la banda, no més Urinic, eh? Es Urinich el que ve calfar en la banda. No sé, tendrá algún problema Pepe Luguido. Pero es Urinich el que está calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Urinich calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable a l'Eti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro dins l'àrea. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de l'Eti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí està bé Pepe Lu. Està bé Pepe Lu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé, ara també l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepelu. Aixudant estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que s'ha fet mal.
4: És que donde...
3: una cosa que m'agrada de Navarro,
4: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
3: I a banda, sap... no dejarle temps al rival para pensar.
4: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
3: ABC.
4: Y punto. Y nada más.
3: No calmes, tampoco.
2: Bueno, pues poco a poco van reincorporarse jugadores al Cafament. Ahora es Unai Núñez también. Yo creo que van a incorporarse algún mes. Cuando entrado de banda Renzo Sarabia, buscando a Diego López, no arriba. El balón que se va fuera, la torna a Traure ahí. Era Jaureguizar, de cap... Y el balón de nuevo para Valencia. Renzo Sarabia. Ojo que me entrega mal la pilota. El balón. Y ese balón en las frontal. Estaba ahí al talle. Vega ya. Le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí. Son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el peril. La portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y esa banda izquierda que entra. Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Ese balón Junyat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Eti Bilbao.
4: Bueno.
2: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment. En este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg. Buscava ahí el passe. Ahí per a Diego López. No arriba el Guajín. Ara fica la cama Pepelu per enviar i se baló fora. Per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats al calfament. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinich. Fendi a l'activació, es calfament en la banda, per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere, l'Atleti Bilbao juga Gerai, per al seu porter, per Unai Simón, va la pressió, Hugo Duro, trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. A veure, aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López. Se'n va per banda, Diego. A veure, necessita ahí ajuda, Diego, necessita ajuda. Busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia. Ara s'emporta la pilota a César Targa. César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepelu. Desdoblava i se n'anava ahí per banda. José Luis Gallà. Ara busca el passe. Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere. Guido Rodríguez, l'argentí, en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies. El baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja, li la lleva Gorosabel, i la lleva Gorosabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja. La centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Gorosabel atenta, enviat... El baló a servici de banda.
4: Que pena.
3: Era molt bona, Era molt bona l'ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
2: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé, Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servici de banda que va ser favorable al València.
3: De categoria, altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa. Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, es que cree que Corberán, el Sin B, lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no tengo casi participación, y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
2: Bueno, pues ahí traiente en Curtia, Dimitrievski, espera que traga la pilota real el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta, Yarga buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí hubo duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota Rere, pero a centrals, ayudándose ahora en Pepelu Tárrega, Pepelu, un buen trebay, sí señor, ese pivo defensivo que voy a colocarte el míster Guido y Pepelu.
4: Deseo, solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
2: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a Lesmans del porter. Unai Simón.
3: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
4: No, sino que tiene ganas de buenos cambios. El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen sí. que en ir alocadamente a marcar.
2: Carcheta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu, agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
4: Pues puede ser.
2: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordemos que a Persebus de Sanxio está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebus.
4: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
2: ojo,
4: sí que...
2: Ojo, Leti Bilbao, la pelota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, para salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, en Salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
4: Menos mal, menos
2: ojo, ara ixe baló, la pilota i dins l'àrea, el baló mort, tenia que allunyar-lo, finalment l'ha tret Xomert. Finalmente la tres Xomert, cuando Dimitrievski era, se está en terra en problemas. Dimitrievski, Manevorisa, pilota que continúa en perilla de Athletic Bilbao. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao, aunque era que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra, sabía hacer mal en esa última jugada. El porter del Valencia, que ya está decisivo, Salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
3: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski. Porque qué parades está frente en esas jornadas baix pals. El su rendimiento desde que se va a lesionar Aguirre Zabala, Sigut, vamos, inmediato no lo siguiente, al menos ya diem vais expostes.
2: Atenentara el Servicios Medis del Valencia, el Meche Canwil, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que se hace mal en esa última jugada, en ese corner que había votado el Atleti de Bilbao. Pero molve Stole Dimitrievski, sí señor. Y se ayuda a Iñaki Williams. Y a Segut después en el córner. Cuando se hace mal el porter de Valencia, que están a tenerlo ahí sobre el terreno de choc del Estadio San Mamés. El choc parat. Atenenta Dimitrievski.
3: Pues el Valencia, que este es. Pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós, ahí Dimitrievski, ahí UVHM, es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con.
2: Sí, están ahí, están protestantes, George de la, del. Tibiló, perquè diuen que Dimitrijevic està perdent temps.
4: Haciendo cuenta.
2: Però bueno, sí. Anem a veure.
4: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar,
2: le puede estar un poco conmocionado. No sé si está un poco el doctor.
4: Le desestabiliza Geray.
3: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parvada de Chanfort de Dimitrijevski.
2: Igual puede ser que esté un poco conmocionado el colp.
3: Pero ya está bien.
2: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga, el metge de camp del València, però va poder continuar. Stole Dimitrijevski en este minut ja, 63, que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrijevski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahir Robert Navarro. Se l'emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixa baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahir estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7. Per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
3: Possiblemente el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
4: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
2: Balón que trao Dimitrijevski buscant a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curtet buscant a Guido Rodríguez. Guido, el balón havia eixit. I és servici de banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Manté està el canvi. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sánchez.
4: Bueno,
2: Berenguer, pero Ollán Sánchez es el cambio.
4: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
2: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cau, que perd la pilota. I ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells. Recupera el baló l'Atleti Bilbao des de la part dreta. El baló buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí Iñaki Williams. I ara traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el baló. Continua Xomert a la disputa i xa pilota. Cau Xomert. I han fet falta al suís. I el baló que va ser per al València. Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
3: I Rubi,
2: Urinic i Sadik.
3: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
2: Està Ramazzani ara també, sí.
3: Ah, val,
2: està
3: val,
2: Ramazzani,
3: val.
2: Però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
4: Pepe lo está con tarjeta, ¿no?
3: Sí.
4: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
2: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda para José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero anda a izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Ha tret ahí l'Atleti Bilbao, enviant ixe baló fora. La pilota ahí, que l'ha tret Vivian. Uf. Que ha sigut altre descanvi, que ha fet l'Atleti Bilbao, Vivian ara i Geray com a centrals.
4: Sí, por la por, ¿no, Vicent?
2: Sí, por la por, sí.
3: Correcte, un Vivian que sí que és de veres, que no està tenint el seu millor any, De fet, van ara a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure la porteria.
2: Bueno, pues ahora el Athletic Bilbao que juga la pilota para Robert Navarro desde la banda derecha, atacante ahí, la portería de Valencia buscando el pase ahí para Alex Berenguer. Ahora es ese balón de no para Jaureguizar. Jaureguizar y Yuri entran per esa banda esquerra. Ahora ya replegate a chunta línea es el Valencia. Y ahora el Athletic Bilbao y Costa Més, Rego de no buscando a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el control ufa mal. Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido. Altai Guido, davant Alex Berenguer y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
4: Empiezan a subir las pulsaciones.
2: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para Denoper y ya tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, ahora ese balón, Hugo Duro, que la trae de cap, allunyant la pilota, el balón que el recupera Vivian, Vivian que la volía colocar y la coloca para Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trao Guido una otra vuelta el balón, ha tret Guido el balón, pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani, va Ramazzani, Urinic y Sadik, va un triple cambio el que va a hacer el míster, Carlos Corberán, ahí está preparats, Ramazzani, Urinic y Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
4: Diego, Hugo i Pepelu.
2: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc, tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
3: Pues ara el València que canviarà? Canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist antes, jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que és de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per aquest penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
2: Bueno, pues veurem els canvis evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga, Iñaki Vesga. Bueno, pues
3: Miquel.
2: Va el servicio de banda favorable, Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Athletic Bilbao, l'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el balón llarg per a Luis Rioja, contra el Luis Rioja Dislaria, a veure Luis, continua Luis, Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
2: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1, ahí estava Sadik Umar rematant de capa, que bona com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat i ahí de cap ha marcat Sadik Umar.
4: Com s'anticipa, eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
3: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabía que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta y Sadik que se anticipa a un Vivian que estando en el seu momento ni de coño dice que el davanter se anticipa.
4: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
2: Gol, claro, es que al final, sí, señor.
3: En la entrada de Grunich, Ramazzani y Sadik, el partido andaba a cambiar. De feta al Valencia, le convenía más en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento, un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque esta vez muy junt del área del Athletic Club. Y es tres puntos que ahora matéis Sondor, ahora matéis 42 puntos del Valencia.
4: Qué importante, de verdad.
3: Y es muy importante.
4: Y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
2: Bueno, pues calma. Ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik. Espera avanzar a Valencia, marcador. Espera ficarse per davant. Y ahora también hay que saber jugar el partido. Ahora también tienen que saber jugar el partido. Ricardo Arias, después de este 0-1.
4: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
2: Bueno, pues. El gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que sería una victoria importantísima. Y Xosan Elache, 42 puntos, que nos donarían mucha tranquilidad, pero encara queda mucho. Ni hay que continuar lluitando y disputando este partido fins al final. Ahora está en fuera de choc Sadik, ni se pase que le había colocado Javi Guerra. Pero evidentemente este gol es de que donar moral, confianza, porque el equipo estaba bien. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més
4: i la primera,
2: en tot el que esté dient.
4: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
3: I el balón el fica on té que ficar-lo.
2: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
4: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
2: 75, 30 de la segona part.
4: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones Iñaki, muy largas.
2: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ¡ojo el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Quina parada de Stole Dimitrievski! ¡Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de verle la treta a Unai Gómez! ¡El remado Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
4: ¡Dios santo!
3: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
4: Muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
3: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre calle, porque ahora mateix Robi y Ricardo, el mig del camp de la Athletic Club es muy lento
2: otra vuelta pencha de Islaria, ni a que revisa pilota Vingara, también ni a que
4: Aún ahí lo sacan para este tipo de jugadas,
3: sí, pero ves que aparece siempre es un jugador que le cuesta moltíssim.
2: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga. Ya di que el Atleti lo ahora en terreno de show del Valencia, apretando Sara. Y se való para que juegue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peña. Aquí William Xomerta, corner. Xomerta, corner. Ahora Echara están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diem ahí a Paregut. Providencial. Dimitrievski, quina parada li ha fet a Unai Gómez, quina parada, quina mal li ha tret Salvadora perquè anava dins, ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure si va a l'Odis l'àrea, Xapiló tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i l'ha allunyat ahir Luis Rioja, ni se corre que havia votat l'Eti Blau, la pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
4: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
3: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil.
2: Ojo, se va fora. Se va directament fora, millor, va ser treta de porta per la València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
4: n'hi
2: ha que pararlo, n'hi ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això que Ricardo Arias sap ben bé.
4: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
3: Pues una cosa pues vamos a decir, parlando de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'han elat 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El valor ara que tracta de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara ahí volia tallar Ramazzani. El valor de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe ahí per a... Gorosabel y Vivian Arrere, de nou per a Gerai, Gerai per a que traga la pilota,
4: escorrent
2: a l'esquerra, estava Yuri, a vore Yuri, Yuri que la vol col·locar,
4: fíjate.
2: El passe per a Berenguer, Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el balón, que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja. Clar que sí, home. Calma, tranquil·litat. Estem en el 35, 80. 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda... El València, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá, Guido, el balón que vol recuperar el Athletic Bilbao, Guido, disputante esa pilota, la lluña Guido, el balón Yark que recupera Gerai, pero el Athletic de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol chugar, buscar esa banda esquerra, pero Yuri, el balón toca en la hija Oreguizar, ahora para Alex Berenguer, amb la pilota, la va penjar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea, i se volen una altra volta en el rechaz, espera d'ells, per a l'Atleti de Bilbao, ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, i la pilota que va ser nostra.
4: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
3: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrera.
4: Hay otro cambio.
3: Y tú tens...
2: Va un cambio, va a entrar Unai Núñez
4: bien,
2: al terreno de choque, el central basque, el jugador ex del Athletic Bilbao, es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira, Javi Guerra... Y va a entrar Unai Núñez.
3: Pues y así entra
2: Unai Núñez. Aplaudiments Era el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
4: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
2: pues,
4: Javi.
2: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez en Xomerte i en César Tàrrega.
3: Pues
2: retirant a Javi Guerra.
3: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
2: Va el córner.
3: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
2: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Boris Evalo, directament a les mans de Dimitrievski.
4: Quédate media hora ahí.
2: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en és, no sé si és Xomert, sí. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
4: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
2: Bueno, pues
4: nosotros tenemos.
2: Se va a recuperar Xomert.
4: Dos ventanas. Estamos
2: en el minuto 83. Minuto 83.
4: Ah, no.
2: L'Atleti de Bilbao ahí, ara el seu jugador Dimitrievski a terra.
3: Dimitrievski
4: a terra. Se choca con Unai.
3: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
2: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València, així estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski, per això la bronca de Sant Mamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. I allà va el doctor Aliaga atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minuto 84. Ahí están les señales horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
3: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que veure, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
2: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé... Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se való. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el való Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El való per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra atacant ara la porteria del València. L'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomert que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló la treta i el València defensant en Nucle Sidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. Però València i patint, trabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. Tres punts vitals per la permanència. Tretien llarg. El baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta, és a dir. Ara n'hi ha falta, és a dir. Diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 80, 87 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1, trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai, Gerai i Sadik, Sadik entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a Leti Viló, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem bien els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretar-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, desesperada, penxe la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, ixa pilota, continua en poder a Leti Viló, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai, Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara, el ofici més que mai de l'equip que està present, ojo que reneix la pilota Sadik, ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València, quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, Guido el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia la pilota, Berenguer que arriba i se baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Sadik que està donant la victòria, el baló de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechazo és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai, Gerai i Vivian, Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel,
4: Gorosabel
2: per a Iñaki Williams, Iñaki Williams ahí encaranta Gallà, obre Gallà, ve Gallà al tall, ve Gallà al tall per enviar la pilota fora, vinga que se va a complir el 90, se va a complir el 90, anem a estar atents ahí al temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
3: Pues Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts en Sant Mamés i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues puguem...
2: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ha fechit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, ojo, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinić, finalment va ser Ugrinić, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima, ara es banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner,
4: però estar media hora per sacarlo,
2: que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
4: ahora
2: y se baló,
4: que se queden en el córner ahora ahí, que pasen 2 o 3 minutos.
2: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat dos minuts del set que ha afegit l'àrbitre. Encara ne queden cinc, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez. Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerard. Ja veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani. És l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara. I així ràpid, en ixe baló de Miquel Vesga. A la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que ser ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra. A veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se baló per a Yuri. Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams, ficava la centrada darrere.
4: Buscar los corners, que trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
2: Queden cuatro minuts, ara Urinic, que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. Cuatro minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, on el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe ahí per a Gerai que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca Gallà, córner, ha tocat, era Luis Rioja,
4: ai,
2: el que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
3: Pues
2: córner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts, se va a treure el córner, jugada balo parat, de nou perill en la porteria del València, n'ha que defensar i se corre, i se balo amunt, el remat per dalt.
4: Bueno.
2: El remat que se'n va per dalt de la porteria de Stole Dimitrievski, queden 3 minuts, vinga, queden 3 minuts, li queden al València per assaltar de nou Sant Mamés, per a tornar a guanyar, així en la catedral que feia molt de temps que no guanyava. Des de la temporada 2019, 7 anys, 7, que no guanyava València i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va treure Dimitrievski, el baló d'Estole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen. I hi va el canvi. A veure el canvi. Està Jesús Vázquez. Havia tret, però va el canvi primer. Se'n va Renzo Sarabia. Se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
4: Bien, Renzo,
2: dos
4: bien.
2: Últims minuts.
4: Bien, hijo, bien, Renzo.
2: Del set que ha fechit l'àrbitre, vinga, que estén tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, se córner. Cuidado, la pilota amunt. L'altre té Guido. Guido que lluny la pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem ja en els segons finals. De ser que ha fechit l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora. Vinga,
4: això
2: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. del Tencesta y el Valencia va a conseguir una victoria que puede ser vital, que puede ser importantísima per la permanencia, per la salvación, per la tranquilidad, per los 42 puntos. Sí, señor, per a saltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el Valencia no guanyava. 7 anys.

0: temporada. Ahí está Jesús Vázquez, aguanta la pelota, el canterano Valencia, Jesús, el balón de Chites, banda, pero está ya cumplido, pase ya un minuto, el sede a Fechite, reclaman la hora ya, es jugador del Valencia. Al árbitro, ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el Valencia, para colocarse en 42 puntos. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Liga, en un partido muy serio que ha hecho el Valencia, así al estadio de San Mamés, guañali al Atlético de Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadiq, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València, el s'ha sumat en un molt bon partit en San Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a ixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ixe esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
1: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en San Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, un i rivals molt complicats, Rayo Vallecano Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadiq, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per... Ricardo, una valoració d'este partit.
2: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
1: Bueno, te vas a decir, Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. 17 derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenat 7 en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. Y el València, que ha contribuït a esta cifra, en Athletic Club que perd i se partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
2: Mira.
1: I les imatges que veiem en la televisió és lo bonico. És lo bonico de futbol vestuari, que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
2: sí,
1: cap,
2: senyor,
1: pues te lleves un pez de damunt.
2: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
1: Pero
2: horroroso.
1: A mí, honestamente, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal,

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no sols és bugú per els jugadors que estàvem així, sinó jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fos de la família d'ells. O sea, que eren una persona entranyable, no? I ell dia, he sobrevivit a 40 entrenadors, perquè si quieres de veres que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. I entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és, molt, és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues, coincidir en la visita d'Isa que fem al pati on és el Papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el Papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Espanyeta? I jo contava ahí i se volien de risa. Era molt boigut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que hi volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona de repente a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Espanyeta y era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual, sin Espanyeta yo creo que es inigualable.
5: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
7: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
8: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, sóc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
3: Bienvenidos a Mestalla, un legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu: visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palència 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochó Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lubo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lubo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
5: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923, el camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31. I després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'eixa manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del València.
3: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
5: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Nosotros pusimos a disposición Mestalla, que es la casa de todos los valencianistas, y como no, a Banco de Alimentos. Y a partir de ahí se han hecho entrega de más de 3 millones de kilos de alimentos para más de 130.000 familias necesitadas.
1: Es un placer, ¿no?, y también una responsabilidad estar hoy aquí junto con el Valencia y el Banco de Alimentos. Hace muchos años que promovemos ya la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos. La impulsamos con Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de FESVAL, de la Federación de Bancos de Alimentos, y en este caso todo lo que recaudamos de Valencia viene al Banco de Alimentos de Valencia. Felicitamos nuevamente al Valencia porque lo está haciendo realmente bien en esa parte de compromiso social, de apoyo humanitario, con esta cesión que realizan al Banco de Alimentos.
2: Para Fundación La Caixa, esta campaña supone sobre todo tres cosas. La primera es dar dignidad a las personas que se encuentran en situación de pobreza y de vulnerabilidad social. En segundo lugar, solidaridad. Y en tercer lugar, trabajo en equipo, ¿no? Estamos hablando de que varias instituciones se unen, cada una aporta su granito de arena para que este tipo de campañas ayuden sobre todo a los más de 12 millones de personas que están en situación de pobreza en España, y al uno de cada tres niños que vive sin esos recursos básicos.
3: Una de les coses que més orgullós estic de que el València m'ho s'ha deixat a casa, perquè si no, aquesta pobra gent tindria que estar moltes vegades en el carrer com estava antes, plovent en molts oratges, i jo ho he dit, i ho dic, i ho diré sempre, que estic i estaré profundament agraït al València Club de Futbol, perquè gràcies a ells la gent pot vindre, està així en un puesto meravellós, en un puesto emblemàtic, i a més, ja no és simplement les instal·lacions, m'ho deixen surat, col·laboren ells, netegen, o sigui que profundament agraït al València, sempre de per vida.
4: La labor social del Valencia Club de Fútbol junto al Banco de Alimentos, por supuesto ayudando a nuestra sociedad, siendo fiel reflejo de esta tierra de valentía y demostrando los valores de nuestra entidad. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana. Ya sabéis, Justin de Haas es el primer fichaje de forma oficial del Valencia Club de Fútbol en la temporada 26-27.
5: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
6: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
7: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
6: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
7: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, que estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
8: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
9: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
10: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
11: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació Te Dona Vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació Te Dona Vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això. Bueno. A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures. A banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tots avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades de manera que estigui repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els psicòlegs es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
11: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amunt València.

0: de Club de Fútbol, Alevina, nos responde a esta pregunta.
1: Ser humilde nos enseña que todos tenemos cosas que mejorar y desde la academia asumir que todos cometemos errores y que en el fútbol hay momentos difíciles nos ayuda a escuchar, aceptar las correcciones y aprender tanto de nuestros técnicos como de los compañeros. También nos enseña a ayudar a esos compañeros, ya sea en el campo, entrenando, jugando o incluso desde fuera apoyando. Si él mejora y yo mejoro, crecemos juntos y eso nos hace entender que todos sumamos desde donde estamos.
2: La salud valencianista a VCF Radio.
3: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim així a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que aquest espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
4: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% està en primeig. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
3: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
3: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
5: Clar que sí, encantada.
3: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
6: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
5: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi